0: Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0.
1: Vine a conèixer el patrimoni submarí d'Eivissa. Dijous 18 de setembre a les 6 de la tarda, el doctor Marcus Hermans oferirà una conferència al Teatre Espanya de Santa Eulària des Riu.

0: y desde la autopista de Inca. En la autopista de Llucmajor, también en sentido creciente, en sentido hacia Llucmajor, también encontrarán retenciones prácticamente desde el COI hasta pasado el aeropuerto. Es todo por el momento. Muy buenas tardes.
1: Onda Cero, tu radio.
2: Un día descubres que tienes humedades.
3: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
4: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Murprotec.
1: Onda Cero Illes Balears.
5: Seguimos en Illes Balears en la Onda y es momento de conocer los secretos del santuario de Lluc en Mallorca, en Escorca, desde donde este sábado se ha emitido en directo el programa Onda Viajera de la mano de su prior, María Gastalbert, con el que ha podido hablar nuestra compañera Patricia Segura.
6: Y ahora vamos a hablar de uno de los lugares más mágicos, también espirituales, religiosos, incluso más bonitos de Mallorca. Vamos a hablar de Lluc, del santuario, y para ello, para conocer todos los detalles, nos acompaña su prior de Lluc, María Gastalbert. ¿Qué tal? Benvingut en els micròfons d'Onda Cero i moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes en aquest santuari tan emblemàtic i que transmiteix tanta pau també a tots els que arriben. Què tal?
7: Què tal? Molt bé, moltes gràcies també per convidar-nos a entrar en el vostre programa i per arribar a tanta gent que vos escolta amb molta il·lusió i alegria.
6: Hem estat també passejant per aquí, per el santuari de Lluc, sobretot la gent el que diu, no? És aquesta tranquil·litat que transmet aquest lloc. Jo no sé en els darrers anys com ha canviat també, si ha canviat de qualque manera aquesta tradició o si segueix, no?, aquesta tradició tan arrelada a lo que és de la Serra de Tramuntana també i en el municipi d'Escorca, amb tota la feina que feis també aquí.
7: Sí, jo crec que també... La declaració de Patrimoni de la Humanitat també ha ajudat a que alguns que no coneixien, que són molt pocs, perquè la tradició de pujar a Lluc és ancestral, totes les famílies sempre han dedicat a passar uns dies, unes hores, no? Realment, nosaltres, l'equip nou d'aquestes missions, varen deixar el santuari fa 7 anys, intentant doncs, que tothom que vengui se trobi gust, que trobi les instal·lacions pues, a punt perquè se sentin tranquils, puguin trobar totes les seves ja cobertes, i curiosament realment és un riu continu de gent que ve demanar, que ve agrair, famílies amb infants, gent major, i contínuament sempre gent ve en el santuari. Per una banda, el que tu deies molt bé a nivell espiritual, per aquesta necessitat que tenim d'omplir-nos de Déu, i altra gent pues, més ve a passejar o gaudir de la natura, vull estar tranquil, desconnectar, vull dir, és veritat que quan vens aquí respires una altra cosa, no? Sí, sí.
6: I de fet també han fet una ruta, no?, per aquesta basílica, també hem comentat abans aquesta relació que tenien amb Pere, amb l'obispe Campins, amb en Gaudí, inclús va deixar la seva empremta també aquí a la basílica de Lluc, que molta gent no ho sabrà, això.
7: Exactament, sí, sí, sí, ell va venir aquí, ell va ajudar a dissenyar la carretera, aquesta carretera tan tremenda de voltes i també de ciclistes ara, doncs ell també va ajudar en el disseny de la carretera, però sobretot en Gaudí el que va fer va ser embellir i il·luminar la basílica, estenguent tots els dorats que només existien en el presbiteri. Això va fer que sigui com un palau d'or, per això és el palau d'or de la nostra mare. També va dissenyar el pujol dels misteris i també els monuments dels misteris. I va estar dins, no l'execució, evidentment, però sí dins el disseny, dins la programació. I sabent, constatam, evidentment, que hi va estar aquí, que estimava el santuari i que va deixar, com tu deies, molt bé la seva empenta.
6: I després també parlant de tot el que feis aquí de dins, perquè hi ha molta feina per també conservar, no?, aquest patrimoni nostre d'aquí de Mallorca, però en aquest sentit inclús aneu obrint, no?, nous espais. Exacte. I de fet també tenim qualque novetat justament d'aquesta setmana.
7: Exactament, estem ara a la sala dels esbots, que era l'antiga recepció de l'hostatgeria. Ha estat molts anys un espai on hi havia molt de betlems, era una exposició de betlems, i varen decidir aprofitar perquè tenim molt d'exvots, tenim una col·lecció d'exvots realment increïble, és de les més grans de Mallorca, sens dubte, però ha vengut un especialista avui, mos he dit això, és que hi ha pocs llocs d'Espanya que hi hagi tant d'exvots, no? I així és una sala

0: que ha quedat molt maca, no només amb els vots, sinó amb donacions, amb petits detalls que els pelegrins i associacions o centres culturals pues, venen i deixen el seu regal a la Mare de Déu. No?
1: I xerrant també de patrimoni i d'història, no sé quin és el principal repte, no? que teniu per davant, sobretot pensant en que cada vegada hi ha més, no? Gent que ve aquí, inclús en totes les èpoques de l'any, no només en l'estiu.
0: És així, combinar un poc el turisme, que volen que sigui més un turisme religiós, no? Venen moltes peregrinació, molt de col·legis, s'està convertint en un centre de trobada per programar, venen professors, venen claustres, perquè el que dèiem aquí, vens aquí i com que desconnectes, no? Deixes el mòbil i la feina t'arret molt més, no? I sí, el que tu deies, estem fent gran esforç d'habitar nous espais, degut a que ve molta de gent amb moltes demandes diferents i la nostra idea és que tothom se senti ben acollit i que trobi gust.
1: També parlant d'aquesta història, no podem oblidar-nos dels blavets, de l'escolania, inclús en aquesta rivalitat, no?, que parlàvem abans, quina d'Europa, quina és l'escolania d'Europa més antiga? No sé si mos podries explicar també aquesta història, que és curiosa, no?
0: És curiosa, sí, tenim un document notarial de 1286 d'una senyora de Pollença que deixarà la seva herència un dobbes per en Guillem Ferrer, un ninet que estava visquent amb els pares de lloc, el qual vol dir que ja hi havia nins que estaven amb aquests preveres servint d'acollida en els pelegrins, el qual vol dir que no només rebien formació acadèmica, sinó que també segur que cantaven, no? Per tant, aquí deien que és la més antiga d'Europa, no? Com vos ho comentava abans, és una escola concertada de música, mixta, nins i nines, de 6 a 16 anys, amb una residència optativa, i surten, bueno, encantats, són veus blanques, nins i nines blaves, que cada dia a l'únic quart canten a la Mare de Déu en nom del poble mallorquí i tots els pelegrins que pugen.
1: Idò, amb aquestes bé pinzellades, no?, de lo que és Lluc, de lo que és el santuari, també del significat que té per molt de nosaltres i per molta gent d'aquí local, però a més turistes, no?, que s'atraquen aquí a visitar-ho. Així que donem moltíssimes gràcies a Maria Gastalbert, actual prior del santuari de Lluc, per acompanyar-nos avui a Onda Cero i obrir-nos les portes, com dèiem, en aquest santuari tan màgic. Gràcies.
0: Encantat, i ara mos heu de visitar. Heu de visitar la Mare de Déu primer i després a tot l'altre. Gràcies també.
2: Onda Cero Illes Balears.
3: Y volvemos ya con nuestro compañero Paco Muñoz y con nuestro entrevistado de hoy, Tony Amor.
4: Estamos en Illes Balears, en La Onda, en esta jornada de lunes, el 14 de septiembre, marcada por los éxitos en varios deportes, en ciclismo, el del Rey Más. En baloncesto, el bronce para Elena Puello y Alba Torrens, y luego la victoria del Mallorca, la victoria del AU de Ibiza. Bueno, la temporada está arrancando bien, y sobre todo con esa figura de Enric Mas, que gana la vuelta. Nos acompaña otro de los grandes de esta comunidad, porque no se disputa un mundial y se dirige a una selección todos los días. Hablo de Tony Amor, ayudante de Javier Aguirre. Tony, muy buenas.
5: Hola, buenas, Paco.
4: ¿Te gusta el deporte en general, no?
5: Sí, por supuesto.
4: O sea, lo del ciclismo...
5: Sí, lo vi.
4: Es una locura, ¿no? Esto de cada día... Hablamos del fútbol, que es complicado, pero es que el ciclismo yo creo que es el más duro, ¿no?
5: Sí, seguro. Súper sacrificado. Y además, vienen las etapas, terminan las etapas, enseguida se ponen a rodar una vez terminado, han hecho un montón de kilómetros y siguen rodando luego después, a lo mejor media horita más. Para poder recuperar y al día siguiente otra vez, y luego encima con la exigencia de tener que ganar. La verdad es que es un deporte bastante, bastante duro.
4: Y a Tony Amor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Porque debe ser muy emocionante representar a un país, ¿no? Hemos hablado de lo que significa un equipo, pero una selección es algo... Los que han estado, y cuando se gana, sobre todo en el caso de España, pues se destaca eso, ¿no? Que es una responsabilidad mucho mayor diferente a un equipo.
5: Sí, es muy diferente. La verdad es que, sobre todo, bueno, en el caso nuestro, que pudimos estar con la selección de México, encima anfitrión, jugando los partidos en Ciudad de México, también jugamos uno en Guadalajara. y la verdad es que ves como todo el país se vuelca con la selección, en los partidos, el ambiente, y luego encima cuando la cosa va pues medianamente bien como nos fue a nosotros, pues muchísimo más, porque ves a la ilusión de la gente, es muy bonito, y más lo que representa un mundial. Tuvimos la suerte también de hacer el partido inaugural.